0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: O sigui, ell era pagès, però era... la torre aquesta era dels ducs de l'Almerald, aquí eren tots heretats, i era el majoral d'ell, de l'heretat, saps? Ell no era el pagès, era pagès sí, però ell tenia molta gent, molt de missatges que estaven en el seu... Ell donava les ordres. M'encantava el lloc aquell, nosaltres n'anàvem molt... Bueno, hi havia la casa de pagès, que estava molt bé, després hi havia el casat del senyor dalt, que era un palauet, com aquell que diu en aquell temps. I ara està. Hi havia un camp de tennis, un altre jardí, i no, ens agradava molt. De petites aniria a jugar allà. Sí, no, nosaltres, la duquesa, diguéssim, la darrera que hi va haver, sabia, se va morir, cada any l'anàvem a veure, nosaltres, perquè... amb mon mare es havien fet molt, eren d'on i ve de la mateixa edat, bueno, sí, però més o menys. Era un temps molt diferent, després no ho sé, i en altres també. Després, quan ella va tenir les fietes seves petites, bueno, les majors, hi havia l'avi meu i una tia que estaven allà, perquè nosaltres ja estàvem al migjorn. I nosaltres els estius anàvem allà en cuidamós, no, perquè tenien les seves criades, però jo pensava, si podem anar allà, anarem a la platja, perquè clar, després a la platja no hi anava ningú. I ell amb la criada, bueno, amb la niñera, en manaven dues, ara vamos a bajar a la playa, Margarita i Nineta que se vengan. I no, jo i la germana partíem totes contentes, clar, jo tenia 6 anys, 7, no, i anava, i clar, i que record després la gent, no hi anaves a platja, i això, jo per mi, bueno, jo m'agradava, vull dir que amb ells nosaltres, un tracto, amb adoració, però sí. Jo tinc bons records, d'allà ens tenim molt bons. Després els vespres l'avi, perquè allà hi havia una ximenea, i després tu que ells són, una ximenea molt grossa, i tenien... Va, te diré 6 o 7 o més missatges que estaven, bueno, allà tot, i quedaven a dormir, tenien un puesto per dormir, i els vespres quan havien sopat, ell ho reunia tot i a la ximenea i que s'escalentessin perquè després anar al llit que estiguessin bé. Clar, nosaltres després m'ho anàvem al llit, quedaven amb ell, però no, cantaven net de la feina i això, però no ho eren de... Es que hi havia, després no ho eren de gloses, això.
3: Tenim el passatge. Tenim el coster que van tirar en el conill que t'assombra. Tenim el coster del passatge. Llavors tenim el clot d'en Salom, que és de vora un safreig que fa. I llavors es part de muntes, perquè la substància és petita, i llavors es tenint la corona dalt, i la corona dalt de tot, és aquí on és el més puesto més amunt, que allà baix hi ha el verger, dalt damunt la corona tenim les ferreres, i després de les ferreres tenim una tanca, que hi havia una cisterna, hi havia un rost, la cisterna, i hi havia... tres figueres. Hi havia una figuera que era per a gel i dues de coll de dama. En el cap hi havia una tanca que li deien la punta i la punta anava en el clot d'en Salom, baix, i allà acabava. El de més era verger. Era el verger, allà baix. Era un muret i era el verger. No hi havia res més. Les ferreres, la corona... I els antigots i se tanca la cisterna i s'apunta. Això era tot.
4: Sembraven de tot. Ens ho posàvem. Bat, ordi, jugada, patates, faves, I bestiar hi havia 6 vaques, 2 egus, un cavall i un macho, i 2 bous.
5: De Sant Jordi vam anar a Sant Agustí Vell. Jo som un germà seu, eh? Vam anar a Sant Agustí Vell. I de Sant Agustí Vell vam anar a Sant Caragol, una casa fora del poble. I de Sant Caragol vam anar a Vinigaus Vell. I de Vinigaus Vell vam anar a Espí. I d'Espí, llavors ja es van casar i llavors em vaig casar jo. I jo no hi vaig quedar a Espí. Va quedar en Carlos, en Jaume, el germà, també ja és mort, i mon pare. I jo no ho volia fer del camp. Bé, no ho volia fer. I la meva dona, en pas descansi, com que tota la vida havia estat al camp, i me deia, Mariano, cerca un lloc que jo dins del poble me trob estreta. No hi vull estar. I me va sortir Vinigaus Nou. A compte del senyor, no a compte meu, a compte del senyor. I després van tenir un fiat i de quan van begut tenir el fiat m'ho vam anar cap a Vinigaus Nou. Llavors allà va tornar a quedar embarassada i ja va començar a no estar bé i no estar bé i jo dic cap a poble. I ell era en el poble i jo era a Vinigaus i anava i venia. I clar, i si havies de venir en el metge, havies d'enganxar el cabiol i un macho i cap en el metge aquí. I vaig dir, mira, el que has de fer és quedar en el poble i jo me'n vaig al matí i el vespre o el fosquet torno a venir i ja està. Això és el que va passar així.
3: En el Verger hi anàvem i duen 2 o 3 feixos de Sant Faus. Ells duen cap a les cases, per les vaques. I el bast, duen uns escorballs. Crec que són, n'hi ha molts que no saben que són els escorballs. I els escorballs els proposaria el que du damunt allà. I hi ha una cosa que... I jo ho vaig dir quan vam fer Sant Miquel. I li vaig dir, dic, a un, que era dels jefes, que se'n cuidava de sol, que sabia molta cosa, dic, se sucarga i et sedany és el que aguanta el viatge, però primer posar els escorballs, posava damunt. I tant si va l'amo com el missatge, s'engarrotador a el que estrany. I ells de sol no van saber què era. I jo li vaig explicar, dic, un anam, agafam aquesta asa, dic, un bast. Dic, i en tot de dur les basses, que dur les basses, hi posam uns escorballs. Els escorballs són així. Són així, aposta per això. I posant 3 feixos aquí damunt. Com ho estrenyem? Com s'aguanta això? Doncs pues davall fa un sedany, i el sedany el fem de quan pelaven les cues a les vaques a mano, el fem a mano, i la sucarga era un tros que no fagués mal en el bestiar, amb un ganxo, i enganxar, i ho donaven la volta en el viatge aquell, enganxàvem allà i en l'engarrotador estrenyés 2 voltes o 3 fins que estigués ben estret. I això era tot.
4: Com a mà Sant Agustí fa una lluïda que diuen bo, que diuen una lluïda, migdia, amb els bous. I migdia és germà major. Va ser que em vaig començar a llaurar a Sant Agustí Vell.
5: Jo vine al Nou, tenia estrato. Quan hi vaig anar, guanyava a compte del senyor, jo no... a jornal, més ben dit. Guanyava 12.000 pessetes cada mes. que llavors eren doblers, eh? Perquè de manobra normalment en guanyaven 8, 9, i jo tenia estrat amb ell, que jo havia de fer el que jo volia. Si havia de vendre una bici, no li importava que li... A passar a final de mes, ell venia, passava en comptes, això són els doblets seus, i aquests són els meus. Jo volia les 13.000 pessetes que, de jornal. És que jo a mitges no hi volia anar perquè allò era un lloc molt trebós. Feia un barranc, un altre barranc i un altre barranc, i no feia res més que pujar i davallar. Com que nosaltres el coneixíem molt, que havíem estat a Pinigols Vell, és per això, jo els vaig dir, jo a mitges no vull venir. I senyors, que dic, a jornal, a cap preu. I com que no tenia ningú, me van agafar. I hi vaig fer 10 anys. I en els 10 anys tot havia pujat, i ell no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire. I me'n vaig anar llavors de pagès a Santa Clara, a la carretera de Sant Tomàs. I ell vaig fer 4 anys, perquè llavors es va vendre i jo me'n vaig anar, i me'n vaig anar de bona obra.
3: Vaig estar que el missatge no ho vaig fer gros, però sempre fa feina que nostra, mon pare. I jo va passar que aquí, en aquest lloc, que vine a Codell Nou, hi estava l'avi meu, son pare de mon mare. Van fer amistat amb el senyor Juanito i l'altre en Guillermina, i molta amistat de lots, d'anar a Dalsera i jugar i fer coses d'aquestes, que quan em vaig jubilar me va tancar el lloc i me'l va acotar per jo tot sol. M'estimava aquesta dona. I nosaltres l'anàvem a veure, ell estava geriàtric, Sant Lluís, i cada mes o sol anàvem a veure-la. I jo quan venia una cosa, allò era sagrat. Allò era sagrat. Jo no vaig passar mai. A vegades me va costar i me va costar tancar la tanca perquè el bestiar no hi anés, perquè no... No vam endur les figues que jo volia, ja ho podia obrir. Però jo cada any, ella estava molt contenta. Hi havia una figuera per a Jau, que és la figuera més bona que avui és el migjorn. Molt bona, aquella figuera. I era dins aquesta tanca, era una tanca tota sola. Jo l'anava a tancar, la tanca, me n'en cuidava un poc i li duia un paner. Així, però, figues, el millor que hi havia. I ella de so estava contenta. Me va dir, diu, no vull que gastis cap cèntim. Jo, no me dones carnet d'entitat, jo te posaré al lloc en nom teu. No ho havia de fer, però bé, ho va fer. I ho havia de pagar jo. Diu, el que vull és una perdiu, que som dues amigues. Dues amigues. Diu, tota la vindria més, diu, però diu, com que més en tenim per nosaltres dues, només convido una. I jo vaig pensar, jo ho aclariré, això. Ella, perquè que es pensava que li duia una perdiu i li havien de pelar. És bé. Jo no, allò ho sap fer qualsevol, jo no. Jo agafava un mes antes, que fossin, la casa fos tendre, i vaig anar a un lloc que se diu Santa Mònica, quan anem a Sant Tomàs, a l'esquerra hi ha un caminot, la primera casa a l'esquerra era d'uns anglesos que la van comprar, i jo ja hi vaig quedar. Jo me'n vaig cuidar, vaig tenir la clau d'allà 42 anys, vaig fer dies. I jo allà ho tenia molt bé, tenia nevera, tenia moltes coses, i vaig poder fer certes coses. I me n'anava i agafava 10 perdius, més tendretes, més primerenquet. Matava que estiguessin fetes, que estiguessin bé. Ens apel·lava, ens feia ben netes, ens posava dins el congelador. I quan un dia me resolia, li deia, Rita, qui és? a que teva, que te ve bé, que vol quina hora puc venir. Jo primer li demanava a ella. I ella estava al carrer Sant Fernando, número 16. I jo aquí tenia tomàtic, tenia de tot sembrat. Tenia molt, molt de tot, tenia més del que volia. I saigo a rompre. Agafava les 10 per Déus. No n'hi duia una. Agafava 10. Posava una, cada una dins una caixa de plàstic. Havien tingut botiga aquí, havien tingut moltes xutxes i tenien moltes coses, ho tenien ben aclarit. I ella de sol va estar molt contenta. Molt.
4: Les baldades. Fem traves, fem lletra, fem escola. I això són les baldades. Traves per bens. Cotla. La lletra llavors feien de càrrec. Com ara es fa d'espart. Llavors també hi era l'espart, però no hi podíem arribar a l'espart. I ho feien de càrrec.
5: És que llavors, quan jo era a Santa Clara, i a Vinigau jo també, però a Santa Clara llavors ja es feia tot a màquines. A Vinigau jo ho feia quasi tot amb dos matxos, llaurava amb dos matxos. I aquí a Santa Clara ja va venir el tractor i ja era diferent. A Vinigau no hi havia més que 7 vaques i una trentena de benes, i quan jo hi vaig anar vaig rebre cabres, però ja tens nom de cabres. Jo vaig córrer molt darrere cabres del barranc aquí, barranc allà, i dic al senyor, o m'avances cabres o jo allà em valeré un tira cada una. Dic que jo no tinc que córrer, no, eh? I diu, idò, els avances, i els vaig vendre, perquè esclar, allò era...
3: Jo he fet feina, jo he llaurat molt. Jo, fins que em vaig casar, em vaig quedar 30 anys, vaig llaurar sempre. Llavors arribava el boom aquest del mestre de cases, tothom se'n va anar al camp. I jo vaig anar, aquí ho vaig guanyar en un duro, i vaig comprar el solar aquest. I ho vam fer sol, i jo he fet feina de mestre de cases, el darrer de tot. He fet això. Però si els 19 o 20 anys, els 30 anys que vas fer en el camp, vas fer quatre coses. Nosaltres tenim una tanca quadrada, va? Però dins una paret de les dues quadrades hi ha un portell. No, o dins un rincó, o que on vengui bé, allà és portell. Pues allà ja es tornais. El tornai de guretà és el tornai de sembrar. Les peuades ens les fem totes darrere, quan acabàvem la tanca de sembrar, ens les fem en el portell. Te tancava el portell i no hi havia ningú que anés més allà dins i no hi havia peuades, però anàvem allà. Dins aquella tanca, damunt el mig jornat, no totes són ben planes i tot, hi ha molta roca. I hi ha tanques que hi deim és de so, li dèiem, arribàs. Arribàs no és un encadenat. Arribàs ho fan les roques. Les roques, quan hi ha moltes roques dins una tanca, fan les barbades. Barbada. Barbada vol dir anar d'una roca a l'altra. Fas al revés, dius, et sols, ens fas al revés, perquè quan arriben en aquella roca ha de ser llaurada. Quan t'alces serada no has de fer llaurada, ha d'estar llaurat allò, si no, no llaures. i ell nosaltres sembràvem, sempre solien sembrar encerada.
4: Menjaven pa, si t'hi donaven ens ho posava pa, i garroves, xivada, i pastures de tanca, bueno, en cova, i xivada, fosguí, sembrava llavors, com ara no se'n sembra, era el que hi havia llavors.
5: La primera màquina va ser la màquina de segar. Antes del tractor segàvem un matxo que l'estirava la màquina de segar. És la primera màquina que jo record. I després, bueno, de tot això, llavors hi havia la màquina de batre. I com que segàvem quasi sempre a mà, el que no passava a la màquina, que hi anava amb un matxo, que era aquí la feia rodar, i llavors hi va haver la màquina de batre. I llavors, després d'això, ja hi va haver les cosetxadores i tot s'ha fet a màquina, perquè ara en el dia no crec que hi hagi cap finca que tingui una colla de matxos. Ni crec que hi hagi cap lloc que tingui un jou petjat, ni cap parada.
3: Serada, dins normal i corrent totes les tanques, allà nosaltres hi ha un tros que li diuen la mala garba. Vini Codrell Nou, hi ha un tros que li diuen la mala garba, i ho és mala garba. I hi ha un secret allà, no hi mai he sabut el perquè d'allà. Perquè de la mala garba només hi ha la paret, que nosaltres tenim tota aquesta banda, que és mala garba. L'altra banda també és mala garba, i és la mateixa terra, el vermell. I allà, en 7 litres de llet, fan el quilo. I baix d'aquelles voles, que ja som dins els plans, si les mateixes vaques, tot el mateix, només té 10. Com és això? Una cosa que és raríssim, pues això és segur. Això és el més normal que hi ha. Els que tenen de soldes millors d'aquests del Bruc, que tenen una de son d'aquests que fan formatge a Menorca d'aquest i això, un dia dic de son, dic, li diuen d'això hi ha en xoc i llavors sí, ja em busco. Acabam les provisions. Dic, ho acabam. Ara se'n va de veres això. Diu, i què vols dir amb això? Dic, que acabam la sal. Dic, si tu la llet que empreu vosaltres, la grandíssima llet que feia aquest gran formatge tan bo de Menorca, tanta que sol de Menorca, és mentida. No és vera. Mos falta les ventades. I les ventades no fa cap. Perquè tu veuràs un oas que és ben redó. I ell oas de tot que està així. Giràs per avall. I veuràs si n'hi haurà d'anar aquí baix. Això no passa avui. Avui en dia no existeix. Dic, i és formatge bo, i tot el que tenim nosaltres a Menorca, tot, fruita, carn, tot el que tu vulguis, ha de mestir gener i febrer o març, abril, que mesos ha de mestir que mos passi per damunt nosaltres i arribi a la mà, la sal. Dic, llavors són superiors a moltíssima diferència dels altres. Dic, mira, quina cosa més tonta, que no saps dir, ni jo ho diré mai. Nosaltres aquí tenim, el dimecres que ve, la Madonna de Tirant Nou, ho fan tot ells. I hi ha un altre de sol, un bordoler de cas que ho fa de per ferreries. I no se m'ho de res. Dic, la Madonna de Tirant Nou, com que ells muen molt darrere cap a Fornells, darrere d'aquell llaboner, per poc vent que faci, ni fa prou per la sal que han de ser ells, per això que és més bo que els altres. És de Tirant Nou, és més bo que el vostre, és més bo que aquest i més bo que aquell. Dic, això passa, dic, que hauria de passar per tothom, que participar tothom. Dic, que hi ha molts anys que això no s'ha fet. Diu, tens raó amb això. Diu, ho han discutit moltes vegades. Diu, què fem? Dic, no hi podem fer res. I això ve de... Ve quan les aigades aquestes. Ve quan ve. Dic, però dic, ara nosaltres ara ho acabam. Ara acabam el bo. Ara ja ho necessitem de cada any que m'ho faci aguantada. Que m'ho cremi. Que m'ho faci molt bé. És igual. Recuperarem. Nosaltres, jo, he vist l'avi de mi cosell, que mon pare, s'engolidor, i en aquest puesto, o sigui, jo devia tenir 7 o 8 anys o 9 o coses que són, jo he vist que se sal, menjava. Llavors es sembrava en fesolí. Hi ha una herba que és fesolí i es fa de veres. I quasi tothom pasturava el fesolí antes d'hora perquè el vent se ho endú de tot. I en feia, cada any en feia. De bé, i això no ho va fer més.
4: El formatge posaven dins un cos gran i es posava pols que deien de bo, una mica de quaco, d'aquest, no sé què. I el formatge prenia, la llet, llavors ben escafaven allò, ben remenaven i feien el formatge. No, el formatge era per es dur a vendre.
3: Perquè dius, bueno, el gurtai i el vinar, ningú en ratlla, mira el cementer. Allò té el seu. El seu olor té el gurtai i el vinar. Perquè la terra ha de pudre. I hi ha moltes coses que avui en dia no es poden fer perquè no podem. Amb el munyí i en tot, i per aquest que nosaltres no escafàvem la llet mai. La llet no l'escafàvem mai. I perquè nosaltres era el natural que fèiem. Nosaltres no volíem que havíem vingut allà i havíem de travessar un tros de pati, un tros de quintana i això, però no, encara era prou claeta per posar el quaco i el formatge sortia a la mar de bo. Avui en dia, o és que ho fan, hi ha una quantitat de llet molt grossa i fan coses d'aquestes. I en aquell temps sortien coses tan ben fetes que no ho empràvem en això. I això és naturalesa. Per aquest, nosaltres aquí... Vull dir que d'allò jo he de ser per colzos en els noms de les tanques. I n'hi ha una que li deim. N'hi ha dues que són noms molt polits. Fra Pere i Flor Avió. Flor Avió fa cul, dona cul en Sant Pons. Com és que aquella tanca sempre fa un quilo més que els altres de formatge. I està dins la mateixa tanca. Està dins el mateix lloc. Fra Pere és una cosa i Flor Avió és altra i només hi ha separat.
4: regar, no vaig a ser un bon guirrear, sinó. Jo no et puc xerrar de regar. A la terra me lloraven 3 o 4 vegades, però a vegades necessitava d'aigua, però havia d'esperar que pogués. Les tomàtiques, sí, em feien, i et anàvem a tu, i llavors les tomàtiques grosses que deien el feien bòtils, que provaven, i ho posaven dins bòtils. No sé si bullien el bòtil, me sembla que te bullien els bòtils, ben tapàvem fort, que no tinguessin aire, i allò era atrofit de... Bueno, hi havia el tomàtic de remellet que deien, i feien remellets, feien... remellet, llavors, de remellet, i amb allò també feien atrofit. La part d'hivern, bueno, ara sembrava fins a Nadal, on se posava, ja havia passat, sembrava el blat, sordi, xivada, faves, i llavors partien a posar bé la terra per s'estival, eh? Llauraven 3 vegades, o 4, o 5, bueno, jo què sé. Com que llavors no n'hi havia gaire en aquell temps, o asses, i anaven aclarits. I després també. Els diumenges, com que havies de cuidar bestiar igual que d'altres dies, jo a Sant Agustí me record que érem més joves, anàvem amb la bicicleta per dalt cera, després de dinar i fes una estona de rodar per allà. Que no. En el poble, si no hi havia cosa a fer, no hi veníem mai. Més que diumenges venies a missa i si havien de dur paner o llet en el senyor, també venies. Però si no, mon pare havia de venir qualque vegada perquè havia d'anar al puig sindicat o sempre tenia cosetes a fer. I venia, però nosaltres no veníem mai.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar.
0: Exacte. Un pot, pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho penso més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho hi volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es present aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: A la piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE.
2: D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'he atrevit. Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El Cancí s'ha poc al Cancel, tu vas així al... Pampat, ja està.
0: Sí, clar, no, sí. Jo som autònom.
1: Fota-hi, tuitero.
0: I sí.
2: Bueno.
0: No,
2: hi ha paraules, veure, sí. Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar,
1: ja.
0: És a dir, no passa, ara... de tot, no passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem, jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir, estem d'il·les en respecte sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor, és un traductor,
0: xerrar
2: és un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: No, és correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. Ah, oh, és que anem a ses afores d'espot. No, en ets afores, masculina. Ets afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: En ets afores.
0: Sí, no,
2: en ets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ses rodalies de no sé on. No, singular. Per ser rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A ser rodalia de Mo, hi ha instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si de Mo. Penses bé...
0: En els afores i a ser rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona
2: si
0: tren.
2: Si bé.
0: Jo em sona a tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Mos canvia, més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola.
2: Mira. Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest, que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era
0: sí, que lluita contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després contra... en Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirava amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no,
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, n'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apeig.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Jo, d'esgargai no,
1: jo no, tio.
2: Sí, té un gargai que li tira un gargai i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
4: sí.
0: Ella.
4: Ah, sí,
2: en
4: Nam.
2: En
4: sí.
2: Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va als torneigs dels arts marcials per guanyar...
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són de Simpsons, tampoc.
0: Per poder dur aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de poll sí. Perquè...
4: Sí, atenció!
0: Atenció! Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més, clar, que aquest tema és
1: més interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Un costum. Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, és el que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No,
2: un compte bancari,
0: abam,
2: no?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, no se'ls fotes a l'interview, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar. Va anar a parar amb el compte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confoc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf, sí, no ho sé.
1: Va, ja tornarà, ja tornarà. No mos li demanen amb això.
0: En d'Antònia de Date, eh, va estar
1: Antònia
0: també.
1: Antònia de Date!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o xines. No. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en sisè jo, que en sisè jo compartia en pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabies com. Era una festassa, com venia. Era
2: també...
1: Sí, mira que no sé què va arribar.
2: També s'ha dedicat antes, abans, la informació, era més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir,
2: sí. Això és impossible.
1: És igual. Sí,
2: seguim.
1: Sí.
2: No, tot sí que seguim. No, tot sí que seguim, això.
0: Seguim. Arresto, no. S'arresta. D'acord? S'arresta. S'arresta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són ses espinacs. Igual que són els llegums. No són ses llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, ses postres, femenines i plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Vale. Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons quan se posant, bueno. No? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un Ferrer. Vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: També se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres.
4: Resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Isa. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tant en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol.

Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: El món és una combinació de moltes mirades. Cadascú es fixa en la part que troba més suggeridora. Alguns llegeixen els illots que envolten l'illa gran com uns laboratoris d'evolució on la sargantana originària ha anat agafant colors propis i aprenent sorprenents estratègies de supervivència. Però per a altres són potencials zones de caça.
0: Època de muda, capítol 60. Devoció rendible.
1: Temps enrere, aquells que aconseguien matar un dels darrers exemplars de vell marí es feien fotografies orgullosos d'una gesta que avui interpretam com el testimoni de l'extinció d'una espècie espectacular dels nostres mars. Les cultures i les geografies modelen la visió d'allò que ens rodeja. Hi va haver un temps on el costum d'entendre la vida com una experiència que anava decidint un ésser etern i extern va anar cedint per obrir-se a interpretacions més empíriques. A la fi, sembla que hem optat per canviar els déus d'abans per la religió econòmica. Als anys 70, no era gens fàcil per a una dona encapçalar equips amb transcendència internacional. Donella Meadows, científica ambiental, va liderar una publicació que continua plenament vigent, on s'analitzaven els efectes d'una de les qüestions clau que afecta els nostres temps, els límits de creixement. I actualment, des dels seus Estats Units natal fins a l'illa de Menorca, les coses que passen ens parlen constantment de l'objectiu del seu estudi. El creixement econòmic sense fi implica anar rompent costures del planeta. Les conseqüències devastadores semblen no importar, com en una sort de drogodependència de la qual molta gent no se sap deslligar. Donella, que ens va deixar fa uns anys, ho va pronosticar després de batallar sobre el tema a molts despatxos. Passarem a la història per ser la primera civilització que no es va salvar a si mateixa perquè no era rendible. Això deia amb una intel·ligent ironia. I no sembla que n'és gaire desencaminada. Hi ha qui afirma que la nostra societat ha començat una recessió perquè els recursos ja no són tan abundants com després de la Segona Guerra Mundial. Perquè des de la involució dels anys 80, la riquesa cada vegada es distribueix d'una manera més injusta. Perquè els resultats de la nostra nova adoració ja comencen a aflorar amb diversos símptomes. Menorca és un territori que atrau gent amb alt poder adquisitiu, que incrementa cada any el nombre de turistes, de cotxes de lloguer, de gent que ve a fer-hi feina. És un lloc de moda, d'èxit. Però la mitjana d'edat dels vehicles dels residents és de 13 anys. El 98% de les cases que es venen no resulten assequibles amb sous normals. Els joves viuen en una precarietat laboral esgotadora. El municipi que té desaladora és el que té l'aqüífer més afectat. Si és que estem fent fortuna, es deu repartir molt malament.
2: Solo puede quedar uno.
1: Com el hàmster a la seva roda, seguim anant a totes les fires turístiques i s'incrementen els pressupostos per la promoció. Qui dirigeix no té temps d'alçar el cap i mirar les repercussions reals d'aquesta devoció. Si l'informe Meadows tenia molt de sentit a nivell planetari, més clar resulta encara que una illa com Menorca ha de tenir uns límits al creixement. O perdrem la identitat i la qualitat de vida sota la creença de ser rendibles.
0: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Más sonoras.
1: Te recordes que vam fer un capítol així tot xixiuejant?
2: Sí.
1: Que això em va agradar molt.
2: Aquell capítol de nois, potser?
1: Crec que sí.
2: Aquest de nois.
1: Va ser molt divertit.
2: Sí.
1: La propera temporada fem un altre cop de sonor.
2: Vale.
1: Vale.
3: Pues...
4: Doncs...
3: Pues sí, no, el tema del clar, del poder. Bueno, clar, és això, quan tu regules el plaer, clar, regules moltes coses. Regules la por, la depressió... Hi ha un control sobre l'altra persona, no? És com que, clar, això és el que fan les religions en el tema del plaer, al final. Vull dir... És com que, al final... Clar, vull dir que el tema del sexe, les religions, està mal.
5: No todo va a ser folla, no todo va a ser folla.
3: No, perquè clar, és com, no, per reproducir-te, sí, bueno, vale, reproducir-te.
4: Però no és per reproducir-te, és que no te pots ni passar bé. És que és molt bo, molt sí. Fort, això de no t'ho pots passar bé.
3: No, clar, vull
4: dir... No et deixen passar-ho bé.
6: No són hores. Un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Que no sé ni que estan parellas.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026. A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Dóna mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: tu tamă pe să creu, e că sunt prea ansios. În ducere de mustrele s-o martă păr tot ăsta zvaină. Că sigui un cas perdut, no vol dir res, sempre molt bé, sa zaina.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8 a Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

história cada dia diferente. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

home special en la xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Na Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algo molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Ets molt
1: molts...
0: jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: Està perfecte.
0: ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no? De tenir alguna cosa, portar a un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho. I
1: Has de
2: és
1: treure un altre
2: addictiu.
1: disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, un record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi han com dos per diferents, vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però
0: Sí.
2: va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família.
0: Clar.
2: No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món.
0: Clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. O sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, no? Estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: Quan cal escollir una opció entre vàries, solem sospesar els avantatges i els inconvenients de cadascuna. És a dir, allò que aconseguirem si optam per una determinada alternativa front al que perdrem en descartar-ne una altra. Els economistes ho anomenen cost d'oportunitat.
1: Època de muda. Capítol 20. Cost d'inoportunitat.
0: De vegades, és una operació ben fàcil i evident. Però en altres ocasions hi intervenen paràmetres més complicats. Com per exemple, quan les conseqüències a curt termini resulten contradictòries amb les de llarg termini. O quan el nostre benefici es fa a costa de terceres persones o coses. Foradar una fossa sèptica per connectar-la directament al subsol va ser una pràctica que es va fer a determinats rodols, a la recerca del guany immediat que implicava estalviar-se el camió especialitzat cada vegada que la fossa s'omplia. Però al cap d'uns anys, el pou que vestia la comunitat va deixar de ser potable, amb la qual cosa s'ha generat un inconvenient propi i de la resta de veïns. A determinades serralades de la península s'ha conviscut històricament amb el llop pilós, que són depredadors que poden atacar el bestiar. Amb una dotació de cants ensenyats i uns coneixements de la vida a la muntanya, els pastors poden conviure amb aquests grans mamífers i mantenir-los a ratlla. Però l'època que van arribar a les escopetes de precisió i els verins de fàcil abast, la gent va decidir que era millor eliminar els depredadors i així viure amb més tranquil·litat. Els llops i els ossos es van gairebé extingir. La conseqüència és un creixement exponencial del porc senglar, que ara destrossa els sembrats que han d'alimentar el bestiar. Antigament, el senglar era un animal esquiu que vivia a la part alta de la muntanya. Ara són una plaga que entren a la ciutat a remenar contenidors de fems. I al camp es mengen les tortugues petites, els amfibis i qualsevol cosa que se'ls posi a l'abast. Els avisos sobre els efectes del canvi climàtic no són del segle actual. El 1972 ja es va publicar un informe científic fet per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts que va ser analitzat a la Cimera Mundial celebrada el mateix any a Suècia. Allà es va advertir amb prou altaveus que les activitats humanes estaven superant els límits del planeta per absorbir-les. La nostra situació geogràfica i geopolítica ens ha situat en un paradís per la societat moderna. Estiu, platges, economia, pau... Però a l'hora de parlar del canvi climàtic no va igual. El Mediterrani s'escalfa a major velocitat i tenim molts nombres a la loteria de les tempestes inhòspites. Fer-hi cas és cada vegada més indispensable. Deixar construir sobre zones inundables, eliminar una comissió específica sobre importants qüestions ambientals o premiar els infractors urbanístics no són, dissortadament, coses del passat, sinó de l'any en curs. Qualcú deu haver valorat el cost d'oportunitat que representa la revalorització econòmica de poder construir en sòl rústic, o els projectes que es podran escolar mitjançant trucades a determinats despatxos, o els vots que es poden aconseguir amb promeses que apliquen polítiques desiguals als ciutadans. Optar conscientment per ignorar les conseqüències que es deriven de maltractar el medi ambient és una actitud que el temps demostra com a molt inoportuna i està generant els costos.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
1: Bon dia. Alegria.
3: Tot el dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada, sí, no, i hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, que mos dus, avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
3: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los... els traduïm, i els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en es català, perquè, clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, se mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
3: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, costa, també tio. A Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
3: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
2: Porto.
0: O Porto. I com li dius a majoria de penya?
2: O Porto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Que bonito, O Porto.
1: O Porto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... O Porto. No? Perquè, clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, O Porto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú durant nosaltres digui Londres o Porto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: No, hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no
0: exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
3: Que t'allufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així que són futboleros, amb aquesta U tan necessària de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que és l'equip de futbol més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Llorejat.
2: Llorejat.
0: De Llor.
2: De Llor, de Llorer. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entres lliure, he dit, hòstia, lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès. Clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu?
0: Milan. No, Milan. Va ser que en castellà, que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Com més coses?
1: Bona Mercedes, salt de Mercedes.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania.
1: No sé,
2: Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
2: això m'agrada les paraules esdrújoles
0: les os que quan són àtones se pronuncia nu en català oriental que a vegades jo me perd
2: en Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones
1: poc amb en Cisse i posa les os àtones ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu amb V alta, en català no, i s'apostrofa. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a es Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell i vaig a es Mercadal
2: AS.
0: Tal qual.
2: I per això no ho va mostrar ningú. En aquell moment vaig a es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I
2: sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure AS.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, això no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a es Fornells.
1: Com el diran?
0: Sí, no, tu ves posant articles salats allà on no toca i seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, sí, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga,
2: home. M'ho hem despistat en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, malament.
2: Sento obert a això.
0: Amb accent, exacte, això, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: És el Tibet.
0: I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No posa-li un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, que sols, eh? A veure. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com és els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res,
5: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, amb accent de sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famosa.

0: coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
1: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
1: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu Despoble, gravat el 2016.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És la història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava la llibreria de Camegua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a veure de cercar-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà a l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, m'ha semblat tendre que em pren una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

incentivo a escapar. Agraeixo la Rita que després em va matar i no la vaig cercar. Abans si la trobes, que la mataré quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat, però t'estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, i

0: Sí, clar, perquè aquí hi ha un aspecte també de la gestió dels territoris, la gestió del paisatge de Menorca, no? També, que la gent del camp sembla que només produïm aliments, però
1: Exacte.
0: També gestionam i cuidam de l'entorn i de la terra, no?
1: Sí, sí. El que penso que s'ha oblidat un poc. Hi ha pagesos que s'han oblidat, no? Que som gestors del territori i que només van a fer doblers i prou. Però bueno, jo, la part romàntica d'aquest ofici, crec que és arribar a l'estància de sort o arribar al lloc, els qui tingui un lloc, i dir, oh, que polit aquest torrent, o que polit aquest tornar i que va d'acabar. Això és una part romàntica també és polida, que la tinguem. No tot és doblers. La terra és de qui la treballa.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Ràdio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me, res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com
1: sí,
0: funciona
1: sí,
0: aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, estic 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som unes

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una al·lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va badanar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de ca meua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar la pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria la pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la treguin de casa seva, dormint al carrer, a veure de cercar-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair. Però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em pren una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.
0: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, La roba estesa, de 2008.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Avui ho fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
2: Hola.
1: Com estàs?
2: Molt bé. Altres?
1: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
2: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
1: No sé ben
2: però
1: què.
2: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Mariners, marineres, seguim aquí, a la Mà de Contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostre.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, és clar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvarse por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas, no. La melena salvavidas.
2: Exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia,

serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa per a la internacionalització de la cultura espanyola d'Acció Cultura Espanyola.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfield.
1: I ara, per allà d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va haver la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfield, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

el fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dog Fest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest en aquesta setena edició. En aquest moment tenim, seguts amb nosaltres, en Marijo Ribas, que... Marijo, encantat.
1: Com estàs? Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Clar, un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida, o la meva família en concret, i en el context en el que vaig créixer i néixer, i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família. Bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca amb de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Era un projecte també molt personal, i vaig anar fent aquest arxiu de foto allà, i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca, i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters, que són la meva família.
0: Com és treballar amb la família com a subjecte fotogràfic?
1: Pues, és un poc difícil. De fet, ja volia incloure... Vaig treballar també amb arxiu familiar, o sigui, com amb imatges que havia fet amb un pare, des dels seus primers viatges també a Andalusia, i volia fer també fotos actuals i incloure un retrat, per exemple, de mo mare, perquè mon pare pues, tenia 1.000 retrats d'ella durant els 70, 80, 90, però volia incloure un retrat d'ella actual. I va ser molt difícil retratar-la, perquè era com retratar mo mare, no? Com...
0: Tot el pes que té, sí. Vull dir, sí, complicat.
1: Sí, però bé, va ser molt emocionant. De fet, això, recercant també l'arxiu familiar, tant meu com és de mon pare, jo vaig plorar fent aquest llibre. Al final has de prendre decisions, moltes vegades no se queden fotos només per la qualitat fotogràfica, sinó el millor pel pet simbòlic o narratiu que tenen una darrere una altra, no? que crec que fan això, una narració, un corpus que li dona forma en el llibre també com a objecte que a nivell conceptual tingui un pes ja no només visual, diguem.
0: Clar. Hi ha algú en aquest procés d'obrir l'arxiu familiar, de treballar amb els familiars, de pensar el concepte del foraster, que està ressignificat després d'aquest llibre, o què penses ara sobre el concepte foraster?
1: Sí, part d'aquest projecte, de fet, també va ser un vídeo que no presentaré avui, però que està obert online, que se tracta de... Bueno, un exercici molt senzill. Vaig demanar gent tant d'aquí com d'allà que me definissin de forma breu el concepte foraster. I crec que part d'aquest

0: procés, o sigui, per jo va ser molt interessant, però també era obrir un debat a gent que potser no s'havia plantejat aquest pot simbòlic tan fort que podia tenir abans i encara ara, potser ja queda més desdibuixat, durant els 70, 80, 90 era molt més pesat, però sí, jo crec que va obrir a lo millor algun debat i inclús alguna presentació que ja he fet, després s'ha generat un debat que ja no és al voltant del llibre, sinó és un poc al voltant del concepte, no? Sí, que també pues, a nivell transversal toca temes d'identitat, de llengua, de classe,
1: de territori, de, clar, clar, clar. Crec que també hi ha molta polisèmia, no?, en aquest sentit. Un poco, i trobes que les imatges que integren el llibre també són polisèmiques en aquest sentit?
0: Sí, a veure, jo amb molt d'estereotips, però estereotips que d'alguna forma se visualitzen de forma com a molt evident i alguns d'altres que són quasi impostats, no? Com a, hi ha una, unes fotos d'una fèria rociera que fan a Mallorca que clar, és tot molt impostat, perquè en realitat tu no veus normalment una nina disfressada de sevillana un abril normal a Mallorca, no? Però és com que s'està performant, diguem, d'alguna forma. I sí, entra dins el cliché, però que al final és un cliché molt, molt distorsionat en el que és el dia a dia. I crec que això també és interessant.
1: Total. Parlant un poc sobre els formats que t'interessen, al llibre hi ha fotos analògiques, fotos digitals. Quin tens preferència o t'estimes més treballar sobre el concepte i la idea o t'agrada més, bueno, enfocar determinada part del projecte amb digital o quin format te sents més còmode?
0: Sí, jo sempre faig fotos en digital, però sí que és vera que les primeres fotos que havia fet eren analògiques, perquè de fet encara no tenia càmera digital quan vaig començar aquest projecte. I després, com hi ha moltes d'arxiu familiar, pues eren directament en diapo, que això vam fer l'exercici de treure la màquina de diapo, veure-les en gran, tal, després escanejar-les, seleccionar-les, netejar-les, perquè moltes estaven també un poc pas tens, no borrades, però tenien uns colors, tal. Algunes els he volgut mantenir perquè també ja tenen un caràcter, no?, així. Però sí, crec que també és un poc s'imprenta dels temps, que un poc diferencia, perquè inclús algunes fotos que són actuals, els elements que surten podrien ser els anys 70 podrien ser els anys 2020 però justament el format, la qualitat ja t'ubica temporalment en l'espai.
1: Clar, hi ha molta objecte, molta com es diu, mucha huella simbólica en este libro, a més de retrats i jo crec que com dialoguen els objectes i les escenes amb els personatges, amb les persones que...
0: Sí, és vera que per ser un àlbum familiar tampoc no surten tantes persones, o sigui, surten bastantes, però hi ha molt d'objecte, molt d'espai interior, bastant de paisatge. Fa anys vaig escoltar una conferència de Martin Parr que deia que l'àlbum familiar era Smiling Propaganda. I clar, en el meu àlbum familiar no tot era Smiling Propaganda, també hi havia bastant de paisatge, de fet també hi havia fotos sexis de mon mare, o sigui, hi ha calces senceres de mon pare de fina, ligera de ropa, o sin ropa directament. I això també ho he volgut incloure. I després m'interessa molt també en aquest projecte, com en altres, objecte souvenir, com allò que t'emportes d'un lloc que simbolitza aquell territori, però que simbolitza la teva experiència en el territori. No només, vull dir, que has volgut seleccionar tot allò que se t'ofereix per endur-te que teva i que te suggeres que allò, no? I això, anar a cases dels meus famílies a Andalusia i trobar aquests souvenirs, que series de res souvenir que jo triaria de Mallorca, per exemple, hi ha un Cristo crucificat amb una columna dòrica jònica, no sé què és, i posa Recuerdo de Mallorca, que és, en quin moment va triar això? Perquè clar, és que eren temporers, o sigui, anaven allà a currar, no era com han gaudit d'unes platges espectaculars o d'una paella a un mirador de la tramuntana.
1: Anava a fer feina i en aquest sentit també penso que l'experiència migratòria interna i la idea de lo foraster també se plasma, no?, en aquests subjectes.
0: Sí, tal qual. I jo trobar-me-los en un territori que m'és familiar, però tampoc no és meu, és com, sí, hi ha com una distorsió rara i m'agrada també posar el focus en això. Crec que és interessant, sí. I que, clar, aquests objectes se mesclen pues, amb fotos familiars, amb estanteries plenes amb prestatges de llibres random, que sí, hi ha com un diàleg interessant entre aquests objectes, també.
1: Pensa en la idea del xarnego, no?, també, sí. A Catalunya, i que sempre també està molt associada a algú que és de fora, però que moltes vegades aquesta persona està travessada per una... per un no lloc, no? Com és estranger al lloc d'arribada, però també quan te'n vas al puesto d'origen ja ets un estrany. Trobes que hi ha alguna cosa de so en aquest llibre?
0: Sí, totalment. De fet, a Catalunya, per exemple, en Paco Candells, als anys 70, va escriure un llibre que va tenir molt d'èxit, que se deia Els altres catalans. I justament xerrava, no?, d'aquest desplaçament que té a veure, pues, això, amb una qüestió identitària desplaçada, amb una qüestió lingüística d'adaptació o no, però en canvi crec que a Mallorca o inclús a Balears diria que ha estat un tema que no s'ha treballat tampoc molt a nivell conceptual. I després, recentment, també, per exemple, el discurs que va fer en Eduard Solà en els Premis Gaudí, crec que va ser que va reivindicar pues, el seu avi també, no sé si andalús, crec, que va arribar a Catalunya i era analfabet, no? I com que gràcies a un procés d'educació pública i d'immersió lingüística, ell havia arribat a guanyar un Premi Gaudí fent un guió d'una pel·li que a més representava una classe alta, sé que ell no formava part.
1: Sí.
0: I sí, o sigui, jo crec que apunta un poc en això, també és meu llibre. Vull dir que en realitat jo l'estava traient just quan això també va fer aquest discurs, també m'ho va fer plorar, però igual, en moments emotiu, emocional, no sé... Però sí, crec que apunta també un poc en això.
1: Parlem de referències estètiques, autors que t'interessen. T'has basat en algú que hagis vist que t'hagi agradat o ha estat més un procés de viatge intern cap a la teva família i els seus orígens?
0: Sí, o sigui, sí que és vera que tens referents de fotògrafs que m'interessen, que són fotògrafs actuals, i tenen aquesta mirada pues, com a quiche humorística, diria, i després alguns que... A lo millor han treballat aquesta Espanya profunda, com podrien ser, pues, no sé, Cristina García Rodero, Nes Smith, que va fer com a Spain dels anys 60-70, no? Però, clar, tenien aquesta mirada etnogràfica. I al final això té una mirada més d'àlbum familiar, que, vull dir, que és una etnografia, però que... Jo he anat a un bar de muntanya de caçadors, però jo he anat de sa mà del meu cosí. Vull dir, jo
1: era part del paisatge.
0: Un poc,
1: no?
0: Sí. O com a mínim tenia una mà familiar que feia que jo no fos un element tan disruptor que pot ser una dona de 20 anys fent fotos allà caure, pues ningú m'hagués fet ni cas, però en canvi com el meu cosí també s'estava demanant cervesa de sa barra, però mira, pues una mas, no
1: clar,
0: passa res.
1: Clar.
0: No? I sí, crec que això fa que sa mirada sigui diferent.
1: Te va costar fotografia en aquest sentit, en aquest context, o vas tenir plena confiança en el que estàs fent?
0: Que aquestes fotos pues jo ja t'he dit que eren un poc fotos familiars inclús de gent que no coneixia, no? Que hi havia en el bar, que de fet eren tot homos, i sí, era un poc raro, però ja un bar on la gent estava amb uns nivells d'alcohol un dia d'entre setmana qualsevol, que venen de caçar o que venen d'agafar oliva, tot bruts, el bar ple de caps de cèrvol i d'animals que han caçat, bé, però jo sé que era com un lloc estrany dins de tot. Poc familiar, però sí, tenia per allà els meus cosins, I tampoc m'acostava perquè era com, bueno, pues estic aquí, pues, bé, tampoc amic d'aquesta gent, no m'ho faré, pues vaig a fer fotos. I sí, no sé, inclús era una forma com d'aproximar-me, no? Uh-huh. De que te xerrava, no, que tal, i com que a vegades la gent també li fa gràcies a la protagonista, que sí.
1: Ha estat un procés llarg de diversos anys de fer fotos, de revisar àlbums i de més. Com te trobes ara amb el producte acabat i com l'han rebut els forasters que l'integren?
0: Bé, o sigui, és vera que ha estat un procés d'anys. El vaig començar a presentar... Bueno, sí, va sortir aquest any per febrer, primavera, març... Març va ser més. Uh-huh. I el vaig presentar per primera vegada en el Baluart. I sí que és vera que al final bastanta gent que va venir, pues, que ja formava part del llibre. O sigui, no va venir tant de nou, tot i que se va generar diàleg. Hi va haver, pues, gent que no l'havia vist i gent que no coneixia, òbviament. Però no he aconseguit presentar-ho, per exemple, m'interessava molt en alguna... la Casa Andaluza, alguna associació, mm-hmm, per generar un debat també des d'un altre lloc que no fos com tan, diguem, intel·lectualitzat, o no fos tan un marc artístic, fotogràfic, que pogués generar aquest debat. I, siguent sincera, hagués volgut, però no he arribat. O sigui, he demanat fer presentacions, no m'han fet molt de cas. Vull dir, encara entenc que estic atents, vull dir que no fa ni un any que l'he presentat i que entremig he fet altres projectes i al final, pues, també les hores del dia són les que són i la gent, que, vull dir que tampoc no... Però sí que m'agradaria poder, a través del llibre, generar aquest debat a un altre context més foraster, diguem, uh-huh, o no tan intel·lectualitzat, sí, millor dit.
1: Més popular.
0: Més popular, sí, sí. I que gent que es pugui sentir apel·lada també pugui donar, que pugui ser una eina, no?, de debat.
1: Total. I que es pot fer feina també amb l'arxiu familiar, no? Que no, sí, és només un smile album, com es deia a part, sinó, sí, un, efectivament, també un recull de records, sí. I de bones fotos, també, segur.
0: Sí, gràcies. Sí, sí, i fotos que no necessàriament són bones, però que igual retraten un moment, una època, un context, i és bastant significatiu, no? Inclús, pues, jo què sé, els pentinats que duien, com s'agrupaven, encara que fos en cibern, davant de sa casa, tots asseguts en cadires de petites, de fusta, no? Com que moments col·lectius que potser no s'adonen en un altre lloc, però que segur que més d'una persona li semblen familiars, tot i que no siguis la seva família, que
1: total,
0: està ja asseguda.
1: De l'aquest costumbrisme també que ens ha evitat a tots.
0: Sí,
1: a
0: exacte, exacte.
1: Marijo, moltíssimes gràcies.
0: A tu.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima, fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre suors prades. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queda qualque rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Ara,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És la història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de Camp Egua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a vetxar cercats a sa vida... Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant. I justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja...

0: ha complert la seva funció i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Les pluges estan regant aquests dies una illa que es veia assedegada. L'aigua és ben arribada per moltes de les llavors que es trobaven latents, a l'espera de prou líquid miraculós. Ara esclataran els verds de les herbes i es podrà alimentar la fauna. La tardor incipient ens regala enguany cortines d'aigua combinades amb plena claror de l'astre. Dies on els colors de l'arc màgic ornamenten el cel i la combinació fa ben comprensible l'astorament dels pobles antics per trobar explicacions a tal sorprenent fenomen de bellesa.
1: Època de muda. Capítol 37. La natura amable.
0: Amb l'inici de la nova estació, arriben també els ocells que abandonen el fred del nord. Un dels més coneguts és un ocellet rodó, xafarder i preciós, que simbolitza amb molt d'encert l'amabilitat de la natura. Qui es trobi aquests dies amb un rupit i li mostri una actitud calmada, veurà un animalet que sembla voler establir una relació d'amistat. Han quedat enrere els anys en què les lloses els agafaven per milers. El parany metàl·lic s'amitjanterrava i només hi quedava de fora el cuc, viu i atrapat entre uns diminuts ferros, que tot el temps es movia per intentar alliberar-se. Els rupits eren dels primers que hi arribaven i morien pel cop de la ballesta. Generalment es capturaven de manera molt més abundant que no els torcs. Ja fa temps que les lloses estan prohibides. Els boscos han recuperat extensió al respecte de mitjan segle passat i els rupits tenen una vida manco arriscada. Sigui per ingenuïtat o per gratitud, són ocells que tendeixen a apropar-se als humans. Els boscos també són actualment més densos que abans. Els carboners ja no entreuen als arbusts per fer el foc ràpid que requerien els forns de calç ni els troncs que convertien en carbó sobre les sitges. La recuperació de bestiar més rústic, com la vaca vermella, progressivament abundant a l'illa, podria ser un bon recurs per tornar a brostejar algunes zones forestals i convertir la biomassa en carn. El temps que s'aprofita l'ombra es redueix el perill d'incendi i millora la composició dels sòls. Al rupit li va bé que hi hagi bestiar. Els excrements dels mamífers acaben generant cucs, escarabats i altres animalons que li aporten la proteïna necessària. Encara que també menja fruits silvestres com la llentrisca o l'olivó, que prest tindran el punt de maduresa per ser ingerits. L'actitud cordial del rupit, amb un aspecte grassonet perquè separa una mica les plomes amb l'objectiu d'augmentar l'aire calent que el rodeja, ens pot ajudar a mirar el món amb uns ulls més afables. Un ocell tan petit sembla poca cosa, però alguns han travessat tota Europa, des del Mar del Nord o des de l'est bel·licós. Han vist paisatges molt diferents, han sortejat depredadors i potser han vist refugiats i dolor. Ara són a Menorca i tenim l'oportunitat de tractar-los bé. Especialment cal evitar intoxicar el seu menjar amb insecticides. Tant de bo que s'abandoni la idea de fumigar els boscos els pròxims mesos, amb el cataclisme biològic que això implicaria. Donar la mà a la natura, prospectar i mirar d'entendre les relacions que s'hi donen i procurar afavorir-la en tos de depredar-la és una de les millors oportunitats per generar un món millor.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sarrocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

la de records i de poemes. Paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí des de la vivència que té el públic com a part inseparable de les dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedu preparen el necesser per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran, per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicat originalment en anglès el 2008. Què? T'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Xualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís. Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt de...

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Una vegada més ens trobem aquí per escoltar música menorquina i avui farem, com vam fer en el darrer programa anterior en aquest, farem un repàs per la discografia que es va produir a Menorca al llarg del 2024. Com ja van dir, estem escoltant tots els discos dels que tenim constància que es van gravar i ho estem fent per ordre alfabètic i sense llevar res. És a dir, tots els que tenim constància sonaran aquí. Vam acabar el programa amb aquesta cançó tan potent.

La cançó que hem escoltat i que vam escoltar al darrer programa es diu Artemisa i és del grup Fornaris. Hi ha que dir que possiblement aquesta cançó no és tampoc molt representativa de la música que fan. De fet, és de les més fluixetes en quant a potència musical. La lletra i la veu, en aquest cas, és de na Valentina. Però anem a explicar una mica algunes coses d'aquest grup. Primerament, vos tinc que recomanar que escolteu el podcast que en Pedro, el nostre amic en Pedro Sánchez Tomala, va fer en les maquetes, que els va entrevistar un dia en el seu local d'assaig. Bé, Fornaris són dos ciutadellencs, en Joan Marquès i en Carlos Sastre. Val? Són dos músics, un toca la bateria i l'altre toca la guitarra, però, a més, la guitarra la té superplona d'aparatos per modificar sons, i afegeix, disparen àudios per enmig, vull dir, és una cosa molt complexa el que ells fan, i ells fan un punk d'orillo. És d'aquestes músiques que estan a l'extrem, ells fan punk, i anem a explicar una mica de on ve tot això de Fornaris. Què és Fornaris? Bé, Fornaris és un llinatge de lo que eren les Arizones. No sé si també, ja que també a Radio Far sabeu que hi ha les Arizones que tenen un programa que han agafat el mateix nom, les Arizones, i ara vos direm un poc de on ve tot això, les Arizones. Ara és el segle XVII, bueno, per tot Espanya, i aquí no n'estàvem absents, tampoc a Menorca, hi havia molt el tema de la bruixeria, no? Dones bruixes que normalment la Inquisició els acercava per cremar-les o per fer-les desaparèixer o manco perquè no mostrassin les seves influències damunt la gent, no? Bé, aquí hi havia una senyora que era Magdalena Fornaris, i les Arizones eren tres dones. Una Magdalena Fornaris, que era el que diríem sàvia, Llavors hi havia na Inés Comelles Fornaris, que era filla d'aquesta, i era el que deien sa mare, i hi havia na Joana Gunyalons Comelles, que era sa neta. Àvia, mare i neta. Eren tres dones que estaven acusades de bruixeria. De fet, sabem que na Joana Gunyalons, sa neta, diguem, la van matar amb el garrote vil l'any 1706. I bé, hi ha moltes històries que si qualcú està interessat els pot anar seguint. Jo no vos ho contaré aquí, però és allò de que la gent tenia una mica de por d'elles. Les bruixes sortien quan hi havia mancances. Per exemple, quan hi havia sequeres o quan hi havia qualque epidèmia, qualcú havia de pagar, qualcú era culpable. I normalment els culpables eren aquest tipus de gent, una mica marginades normalment, i bueno, allò de que conten anècdotes de que una vegada un senyor que estava malalt, hi van entrar dues d'aquestes per allà, i ell es va posar molt malalt, i com és que els heu deixat d'entrar, ara que hi ha entrat aquestes, aquí tindrem tot tipus de mals, bueno, i aquest senyor, evidentment, no es va salvar, va morir, i tot era culpa d'elles, vull dir que tot això ho pagaven elles. Bé, el cas és que aquests dos músics, i anàvem a lo nostre, aquests dos músics, en Joan i en Carlos, que toquen amb aquest grup, no consten els discos com que sonin en Joan i en Carlos, sinó que en els discos hi ha na Magdalena i na Joana. És a dir, ells han agafat el nom de dues d'aquestes bruixes, diríem, de dues d'aquestes Arizones, i ells fan música, protesta, música canyera, reivindicativa també, amb un punk molt rostit, i toquen temes com el que hem escoltat, però també altres com aquest que us posarem ara, que és del disc aquest que van treure dins el 2024. Hi ha que dir que van treure dos discos, llavors acabarem de xerrar, però anem a escoltar aquesta cançó, que és del disco Levium Armorum, que això és en llatí i vindria a dir una cosa així com armes lleugeres, més o menys,
la traducció seria més o menys això, armes lleugeres, i anem a escoltar la cançó Neodominació, punk des menorquí.

camins de figurar. No dones abast amb permisos d'artesans.

Neodominació, desgrup Fornaris. Aquí de usem calat fa estona, traureu pasta despassat. Aquest tema que, per suposat... Bueno, ells tenen el costum de que moltes vegades reparteixen papers en les lletres entre el públic perquè la gent pugui entendre bé el que canten, perquè normalment ho fan així amb aquest sistema cultural, no? Aquesta cançó, Neodominació, de menor cataliòtica, patrimoni taxat, morirem de glòria, de sa mà, des capital, França reconquesta, es Faustino abanderat, una marca UNESCO, turisme de qualitat. Bueno, ja veus que eren lletres així reivindicatives, crítiques, en l'actualitat. I bé, aquest grup van començar a gravar el 2020, entre el 2020 i 2021, van gravar tot un disc que va sortir gener del 22, i aquest disc avui hem escoltat de dos discos, perquè el 24 van treure dos discos, són vinils, això, són vinils, es fan una edició relativament reduïda i per tant és mal de fer trobar-los, però bueno, és que hi ha aquest tipus de música, per suposat, totalment recomanable. El primer disc és un disc que és de Tarot i bueno, són tot temes d'ells. Dic això perquè el segon disc, que és aquest que es diu Levium Armorum, és només una cara del disc, perquè a l'altra cara hi ha un grup de Girona que es diu Plom, i aquest segon disc, que seria el tercer seu, però el segon disc del 24, dels Fornaris, està compartit amb aquest grup gironí, no? Per tant, bueno, són dos discos que van treure aquest grup dins del 24. I, si us sembla, anem a escoltar un darrer tema d'aquest grup, que el disc que posem, la cançó que posem es diu Pentinar sa mort, és així quan comença el disc, la cara seva comença així, pentina sa mort, esquiva sa vida, tenyint pols de roig, paisatges l'inspiren, ocults al subsol, en sutge i camamilla, bueno, això és més o menys així quan comença la lletra, i anem a escoltar-lo, aquest disc de punk dels Fornaris.

Així que acabava pentinar-se mort d'aquest grup, Fornaris. I ja que dic és grup, xerrant amb ells, m'explicaven de que fan molt més concerts fora de Menorca que aquí a Menorca. A Menorca n'ha fet relativament pocs. En canvi, per Mallorca i per Barcelona actuen bastant. Hi ha molt de dies que a mi ja m'han de concert, tal, no? Ja està. Bueno, pues, fins aquí. El que era Fornaris, ja veus que avui han començat fort, han començat canyeros, i anem ara cap a un altre extrem totalment diferent, en un altre disc que es va editar el 24, i que també a la vegada d'aquest disc venia acompanyat d'una bona tanda de concerts per tota Silla. Els discos de Fornaris, ja que dic, són vinils, no es troben en CD. Es pot descarregar també la música a través d'algunes plataformes digitals, però són vinils. Són edicions ben guapes, i els tinc aquí amb molt d'orgull, la meva discografia. Bueno, el disc que anem a xerrar ara és un disc que van editar alguns amics que es dediquen a fer, normalment fan jazz, que són Íntim Quartet, són músics de tota la vida, molt bons músics, en Pere Guimbau, en sa guitarra, ja ho sabeu, Lluís Gené, amb el contrabaix, i en Guillem Pons, a sa bateria, o fent percussions. En aquest cas, sa veu d'Anna Maria Camps va ser sa que moltes vegades ja sabeu que Anna Maria Camps ha gravat i ha fet moltes coses amb en Pere Guimbau, no? Hi ha alguns discos gravats d'ell dos com a duet, guitarra i veu. En aquest cas és amb un contrabaix i amb una bateria que s'afegeixen, i van muntar aquest grup que es diu Íntim Quartet, i que durant el 23 i també durant el 24 van anar fent diferents concerts. Jo supos que algun el devíeu veure, perquè bueno, jo el vaig veure en dues ocasions en aquest espectacle, on ells presentaven tota una tanda de cançons boleros, bàsicament boleros. El disc es diu Bolérame, i on t'explicaven cada un dels boleros de on venien, de on havien nascut aquestes cançons, i explicaven molt bé, omplien de contingut aquestes músiques, diríem, i la veritat és que era un concert ben guapos, i a la vegada és un gust que aquests concerts es vagin convertir en un disc vinil, no? Són cançons estàndards, boleros de tota la vida, Sabor a mi, Bésame mucho, aquestes coses, ja sabeu, no? Luz de luna. Anem a posar-ne un parell per veure com interpretaven ells aquests clàssics. El disc començava amb la cançó Corazón Loco, i és la cançó que posarem en primer lloc, aquest Corazón Loco, interpretat per aquest grup, que va agafar el nom d'Íntim Quartet. Corazón Loco.

Corazón Loco, interpretat per Íntim Quartet, aquest grupet, aquest quartet de bons músics que s'ajunten per fer tot un repertori de boleros que, ja us dic, van anar escampant per tota Silla i que mos han regalat amb aquest CD. Anem a posar un altre tema d'aquest disc, com fèiem en tots, que escoltam no un, sinó dos temes, perquè un vegades no pot ser que igual no sigui representatiu, quan hi ha 102, més o menys ja veus un pot acabar la cosa. Anem a escoltar, si vos sembla, no ho hem fet a l'atzar, però quasi, posem un altre de bolero conegudíssim que es diu Adoro, I ells l'interpreten d'aquesta manera, ja ho veus, amb aquest aire de jazz que navega un poc per les venes de tots, dels tres músics, sobretot, més que per d'Anna Maria, per els tres músics, en Guillem, en Lluís Gené i en Pere Arguimbau, és el que els hi passa per la sang, que és el jazz, i llavors, evidentment, que els boleros venen amarats d'aquesta sàvia seva, no? Anem a escoltar Adoro.

Fins aquí aquesta nova lectura que han fet aquests quatre musicassos menorquins de estàndards, boleros estàndards de tota la vida, i reinterpretats i rellegits, diguem, per seva manera de veure, no? Bé, ja ho sabeu, aquest disco, Bolérame, de Sintim Quartet. Per qui vulgui tenir la llista completa, l'heu d'afegir en el món. Anem a un altre cantant, una cantant, la Maria Àngels Gornés, que si bé ella va començar dins els anys 70 i va destacar sobretot als anys 80 quan va treure aquell fantàstic vinil, i ara torna més en band gravant discos, va tornar als escenaris, si bé unes temporades... En realitat mai ha deixat el món de la música perquè sempre fa algun concertet, ell en la guitarra, però ara darrerament, possiblement amb el fet de que el seu fill, en Guillem, sigui músic professional i es dediqui en aquest art, entre ella que compon els temes i el seu fill que els fa els arranjaments i els grava, tal això hagi fet que darrerament hagi gravat bastants més discos i que han afegit en el seu extens currículum musical, no? Bé, dins del 2024, na Maria Àngels Gornés va fer tot una sèrie de cançons basades en poemes de Joan López Casasnovas, que, com sabeu, ens va deixar, aquest gran poeta, gran persona i gran filòleg. Llavors, ja ho havia fet en Cris Joanico, com sabeu, que va fer aquell cançons de xarxa, fent referència en el nom que emprava en Joan López Casasnovas, quan els seus poemes els escrivia sempre com a P de xarxa. Llavors, aquí, na Maria Àngels Gornés també ha gravat un CD en tot un munt de poemes d'en López Casasnovas i que anirem escoltant un parell. En principi, si vos sembla, posaríem la cançó Geografia Urbana, que, com veureu, denota clarament la seva vena ciutadellenca, no? Tant d'en Maria Àngels Gornés com d'en Joan López Casasnovas. Geografia Urbana.

Fantàstica aquesta cançó que ens ha regalat la Maria Àngels Gornés, aquesta geografia urbana basada en aquest poema de López Casasnovas. López Casasnovas, sortosament, ens va deixar tot un llegat de lletres, de poemes i d'escrits on defensava per damunt de tot la nostra menorquinitat i és un orgull sentir aquests poemes musicats, no? De que algun músic s'entretengui a musicar-los. No hi ha més que agrair a tots ells aquesta feina, no? Tant en Cris com a molts altres que també han fet temes seus, com ara aquest disc que va sortir dins del 24 de Maria Àngels Gornés. Anem a escoltar la cançó que donava, la cançó i el poema que donaven nom en el disc. El disc de Maria Àngels Gornés es diu Debat Abat i aquesta és la cançó, Debat Abat.

debat, abat, un disc del 24 molt recomanable i que vos recoman que l'escolteu en calma, en tranquil·litat. La música aquesta, quan un músic musica, diguem, posa, compon entorn a un poema, sempre necessita aquesta escoltar-la amb aquesta calma i amb aquesta serenitat per comprendre a fons les lletres i a la vegada disfrutar de la seva melodia, no? Temes harmoniosos, temes ben escrits i ben cantats. Dins del 24, com no podria ser d'altra manera, sempre, darrerament, estem acostumats quan anem presentant les novetats de cada un dels anys, sempre no pot faltar mai un o dos o tres discos d'en Marco Mezquida. Una vegada més, dins del 24 va sortir aquesta joia. Escoltau-ho, això.

Aquesta és la cançó que obre aquest disc. El disc es diu De l'Alma. La cançó es diu Najando. I en la línia de tots els treballs que han fet Marco amb aquest altre músic, musicasso, que és en Chicuelo. En Chicuelo és, com sabeu, un guitarrista andalús, però que viu a Catalunya, fa feina en Estrella de Músics, com a professor de guitarra i també de combos. I va ser allà on ens van conèixer, en Estrella de Músics, i de llavors han fet diferents produccions junts. Això és el tercer disc que graven junts. Així tot, no són ells dos tots sols, hi ha un percussionista que és en Paco de Mode, que és qui complementa aquest virtuosisme d'aquests dos grans cracs. Ells expliquen que, bueno, les cançons els fan neixen junts, però sempre hi ha algun d'ells que té la idea, diguem, algunes són d'en Marco, altres són d'en Chicuelo, els proposen i llavors allà els van desenvolupant junts, no? I la cançó creix i es va formant quan són ells tres junts. Dins l'estudi, moltes vegades, dins l'estudi i gravació, és allà on es acaben de formar les cançons. La cançó que segueix en aquesta primera, que és la segona cançó del disc, es diu Carrer del Perill, que és el carrer allà on viu en Marco, a Barcelona, i en aquest carrer li va dedicar una cançó.

pura màgia, la veritat. La veritat és que... I vos recoman, si no ho heu fet, en alguna ocasió, que Marco, tenim la sort que, bueno, és menorquí, evidentment, i per aquest fet, moltes vegades ve aquí, a Menorca, a casa seva, i mos regala concerts espectaculars, no? Si teniu ocasió d'anar a escoltar un concert de Marco Mezquida, totalment recomanable, descobrireu la màgia, el que s'arriba a fer amb un teclat, una cosa increïble. Bueno, tots són elogis per ell. Amics, estem en el minut 57 i pico de programa, ja estem acabant, i només mos queda despedir-mos fins la propera setmana i vos deixaré amb un regalet, una cançoneta ben polida, que supos que tothom coneixerà quina és la cançó, però supos que poca gent sabrà qui són els intèrprets d'aquesta cançó, en aquest cas, no? És una cançó que l'hem sentida en diferents ocasions, cantada per grups menorquins. En aquest cas, no és un grup menorquí, ni és una cantant menorquina. Sí que la cançó està escrita per un menorquí. Amics, res més. Vos deixem aquesta altra petita joia perquè la disfruteu i vos desitgem que sigueu molt feliços, que això és, en definitiva, l'objectiu de posar aquestes musiquetes tan guapes.

si tornes ple d'alegria en el meu rostre somrient. Si una llàgrima patina mostrarà la meva estima des del fons del sentiment.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Helena Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent, però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: Està perfecte.
0: ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi i que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no? De tenir alguna cosa, portar a un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho. I
1: Has de
2: és
1: treure un altre
2: addictiu.
1: disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, un record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi han com dos per diferents, vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però
0: Sí.
2: va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, ah, venen tots els meus amics i l'equip i la família.
0: Clar.
2: No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món
0: Clar.
2: i de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. O sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això, potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, no? Estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins al darrer dia de febrer. Aquest calendari comprèn mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més en fora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en la inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus. Poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

En aquest capítol hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins d'aquest iglú d'Antònia Font.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per ratllar d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va haver la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo posar a escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els de cantar en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que feien aquesta música per entretenir els inglesos que venien a assistir. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, Construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

que en recordis. Quan faci fred, seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar

0: Gendà celebrava ses noces de Sareu. Aquell dia, el Gendà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Gendà i de Sareu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del Gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i Sareu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sebre que es lloc eres del Gendà, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.
1: Ràdio Far presenta sa rondà, sa criada trapacera.

0: Rondalla ve, rondalla va. Si no és mentida, veritat serà. Açò diu que era un rector d'un poblet que tenia una criada molt, però que molt trapacera. Sempre n'hi feia desgarrades, tenies defecte de ser llarga d'ungles i aprofitava ses estones que el rector tenia ocupades per menjar-se el més bo i millor que hi havia dins la casa. El rector se'n va arribar a cansar d'ella i un dia li va dir:
1: «Mira, he pensat que puc passar sense criada. He cercat un al·lotet per servir-me i crec que em bastarà. T'ensenya-li el més necessari. Mostra-li tot el de la casa i quan ja ho sabrà, te'n podràs anar».
0: Ella ho contà s'enimorat i tan bendues com eren, van quedar pactats tots dos per fer-ne una en el rector. Agafà el criadet nou i li va anar mostrant totes les coses de sa casa, però malament. Li va mostrar el rector i li va dir que es deia el pare Santis Deis. I salutet se'l va aprendre de cor, aquest nom. Després li va mostrar el llit i li digué que allò era es potestatis. «Mira, açò són els xirimillis», li deia mentre li ensenyava els poucs. «I açò són els escarabitatis», i li senyalava les sabates. Va veure el moix i li va dir que allò era el ratipoti i el foc la clarència. Li mostrà llavors la païssa i va dir que es deia el vitroc. El passejà pels carrers i li digué que eren les llongues llargues. Quan el va tenir ensenyat així, va avisar al rector que ja se'n podia anar i van quedar arranjats pel vespre. Ella, què fa? Fa venir s'enimorat i quan va ser ben fosc que tothom ja dormia, van ben carregar un asa de doblets, sobrassades, cuixots i tot el més bo i millor que van trobar dins sa casa. Quan ho tingueren carregat, fermaren un serro d'estop a sa coa del moix i li van pigar foc i van fugir de veres de veres. El moix, quan sense calentor de veig sa carn, parteix com un coet cap a sa païssa, on hi geia el criadet, que estava just davall l'estudi de rector, i pigar foc a sa pa. El petit, just que se n'entem, s'aixeca i se'n va a l'estudi de rector, i per despertar-lo li deia:
2: «Pare Santis Deis, pare Santis Deis! Vos qui esteu en potestatis, posau-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que ratipoti vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc. Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui esteu en potestatis, posau-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que ratipoti vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc».
0: El rector, quan el va sentir, no el va entendre cap mot i es va girar cap a l'altre costat. Salutet, després corre cap en el balcó i comença a dir:
2: «Germans i parroquians, correu per ses llongues llargues, que el ratipoti vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc. Germans, germans i parroquians, correu per ses llongues llargues, que el ratipoti vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc».
0: Però sa gent tampoc no es va moure. Ell fugia corrents i rectoria i rector va estar tot encès. I encara hi deu estar, si no ho han apagat. I darrere sa porta hi ha un moix. Vet aquí que aquest conte ja s'ha fos.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el record antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues, és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11-12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de la CDC i allà va ser com vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me, res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a ser professor des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia sa banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuamala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella?
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començar amb la música? Quant és aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar a
1: tocar. Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És la història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de Camp Egua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la treguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no ho sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa Anvers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a Belles Melodies, Terribles Històries, amb el vostre presentador preferit de podcasts musicals mundials, en Pedro, a Radio Far. De nou, estic molt content de com està funcionant aquest podcast, com estàs participant, diguem, m'estàs dient sempre cosetes. Veig que no són l'únic fricarro que hi ha per aquí. Vull dir que gràcies, gràcies, gràcies. I anem a escoltar una tonteria abans de posar-nos en matèria. Avui xerrem de nihilisme, però abans de començar vull posar un tema de Marc Ribot i los cubanos postizos. Marc Ribot and the Prosthetic Cubans. Es fan dir també, Marc Ribot és un tio, un guitarrista que sembla que tingui, que sembla que sigui ciutadellenc, però és de Nova York, conegut pues, per tocar amb grans lumbrers, entre ells pues, el meu estimat Tom Waits, que sempre us posa alguna coseta i pensar també de posar Tom Waits avui. Et dius una altra cosa, té un disc com aquests cubanos postizos que es diu Muy Divertido, on teniu una cançó que es diu Les Lomas de New Jersey, que té traducció instantània. La cançó està en castellà i perquè els gringos de Nova York entenguin de què va la cançó, pues té traducció simultània, vull dir que hi he pensat que és molt adient per aquest podcast, així que anem a escoltar un pot de música cubana de primera qualitat, Les Lomas de New Jersey.

L'home de New Jersey, The Girls of New Jersey, aquest tema de Mark Ribot, un super guitarrista i molt recomanables els dos discos que té amb aquests cubanos postizos, amb aquests prosthetic cubans, no sé, molt bonica, molt guai, i molt divertida, en veritat, quan dius el mateix títol del disco. Res, anem a entrar en vereda, anem a escoltar un poc de cançons un poc nihilistes, un poc així, ai, que mal todo, i bueno, un grup que són l'Alegria de la Huerta, i tothom ho sap, són The Smiths, liderats per personajazo Morrissey, i potser el tema més famós que tenen és aquest There is a Light That Never Goes Out, un tema molt mític, molt escoltat, però que potser no han prestat atenció a el que Sarieta realment diu, que diu qualque barbaritat. Anem a escoltar una mica i seguim xerrant.

pues, una cançó de pop vuitantero, de post-punk, d'aquesta música fosca, així, pues, oh, de xavals que vesteixen de negre i que no tenen molt d'amics, com en Morrissey, i una lletra, pues, que amaga un cert sentit. Aquest tema estava inclòs en el seu, no sé si és el segon disc o seu, el tercer, de The Queen is Dead, del 1986. És el tercer disc de The Smiths, aquest de Queen is Dead. Potser és que està considerat el millor. Jo no som moltíssim fan de The Smiths, qualsevol que m'ho conegui ho sap, però bueno, tenen molt de valor, tenen algunes coses que estan molt guai en aquesta època. Se m'han anat molt les guitarres d'en Johnny Marr, es diu, el guitarrista? Sí, no? Ara, Johnny Marr, correcte, sí. I res, un tema, pues, que val la pena que escoltem, perquè és que quan ja fa temps el vaig substituir un col·lega a un concert, vaig cantar aquesta cançó, i quan vaig veure-se va ser com, ostres, ¿esto qué es? Vull dir que anem a picar-me els gustats d'escoltar aquesta cançó des del començament, i vos vas traduint la lletra.

Demà sortir avui vespre, on hi hagi música, hi hagi gent, i la gent sigui jove i estiguin vives. I tenim 20 i pocs, com va escriure Sound, molt així, però ja sentia, era una alma vieja.

conduint en el teu cotxe, no vull, no vull tornar a casa mai més, perquè ja no tinc casa. Vull dir que la foto d'esquerra de casa o s'ha escapat o alguna cosa dolenta, ha fet un mort així nostre.

torna a reincidir el mateix, no? Anem a sortir avui perquè vull veure la gent, vull veure llums, vull veure vida, patapim, patapam, conduint en el teu cotxe, per favor, no me deixis a casa, perquè ja no és que meva, és la seva casa i ja no som benvingut. Vull dir, algo ha passat a Cap Morrissey que ja no el deixen tornar. I res, i ara ve el girito.

I si un autobús d'aquests de dos pisos, tan britànic, s'estrella contra nosaltres, morir al teu costat seria una forma tan celestial de morir.

I si un camió de 10 tonelades mos mata tots dos, em moria al teu costat, pues el plaer, el privilegi seria meu. Per tant, bueno, aquest rotllo tan existencialista, tan així... bueno, no, que no importa res més que se mori, estic tan enamorat que ja em voldria morir ja en tus braços, algun rotllo d'aquests. Un poc com, bueno, com el pobre lot de Kiss la setmana passada, pues, també tenim un accident de tràfic aquí, ficat dins una cançó que potser no mos sonava així. Anem a sentir una mica més.

I en es fosc, pas subterrani, vaig pensar, oh Déu, finalment tenia la meva oportunitat. Però llavors una estranya por se va apoderar de jo i no vaig poder preguntar. Potser podia fer no? Fer un avançament cap a aquesta persona, tirar-s'hi damunt i menjar-li sa boca, però al final, com diu aquell, le falta gol, d'en Morrissey, i no va tenir valor de donar aquesta passa.

El mateix, no? Anem a sortir, tu allà on sigui, m'és ben igual, he conduït en el teu cotxe, no me duguis a casa, perquè ja no tenc casa, ja no tenc casa, ja no tenc casa. Vull dir que insisteix bastant, és que ja no té on anar, no? Per tant, més val que vingui un bus i mos mati, que no m'ha de tornar a casa. Ai, Morrissey meu.

I aquí és final del tema, amb la frase que dona el títol, ja, There is the light that never goes out, hi ha una llum que mai s'apaga, que no té gaire a veure amb tot el que més, perquè la veritat és que, no sé, si hi ha una llum que mai s'apaga, pues és algo com s'amor o se fa o alguna cosa així, i no té molt a veure amb el missatge de la resta de la cançó, o són jocs, és un poc simple i no el puc veure, però ara em sembla que no té gaire més, no té molt de sentit la frase aquesta aquí, o sí, no? Vull dir, no sé, fins i tot després de mostres que eren estimant o alguna cosa d'aquestes, molt d'adolescent torturat, però bueno, aquí aquesta lletra un poc amb significat amagat, que potser no sabíeu que anava d'aquestes coses, i res, hem acabat d'escoltar aquest There's a Light That Never Goes Out i passam a la següent.

Bien, pues fins aquí un poc aquest hitazo dels 80 amb un rotllo bastant existencialista, nihilista, no sé exactament com definir-ho, però bueno, de mal rotllo fort, com en Nick Cave l'altre dia. I seguim amb un hitazo dels anys 90, una cançó que si tens la meva edat pues segur que vas escoltar molt, fins a la nàusea segurament, una cançó del 97, d'un grup que es de Hanson. Hanson era un grup de tres germans, me sembla que era el germà incusi o alguna cosa així, tots en cabells rojos i llargs i molt guapos i molt joves, perquè eren uns niñatos, i les tocaven en un grup de rock, era tot com molt guai, i el seu single era aquest Mbop.

Vull arribar a la tornada d'aquesta cançó que segur que recordeu i segur que heu escoltat moltíssim durant un estiu o dos, que estava un poc per tot aquesta cançó, ja me'n recordo molt, i me'n recordo que jo he començat a tocar la guitarra i em fotia molta ràbia que ja tinguessin hits i jo encara estigués allà intentant veure com és la major i és mi major. Però bueno, un tema molt, que va sonar moltíssim, programes com Sputnik i aquest tipus de coses. I un tema pues, que amaga també una lletra un poc anys 90, no? Un poc malrullera també. No t'esperaves que fos. Saps? Que quan m'estava preparant aquest pot, ja va ser que vaig fer algunes cerques de cançons pop així amb lletres un poc fosques. I una de les primeres que sortia d'aquest un pop i vaig flipar. I sí, efectivament, no te pensis tu que té molta alegria de la huerta aquesta cançó. Anem a escoltar-la des començament i a veure què pot semblar.

Tens tantes relacions en aquesta vida, només una o dues duraran, passes per tot el dolor i per tota la lluita, llavors es torna s'escana i se va molt ràpid. Vaig dir, mira, qui ha escrit aquesta cançó? Efectivament, l'han escrit ells, en teoria. Isaac Hanson, Taylor Hanson i Isaac Hanson, que cap dels tres era major d'edat en aquesta època i ja escrivien aquestes lletres tan, tan pessimistes. No sé jo si venia a escriure aquesta cançó. Està prohibida per les Dust Brothers, aquesta cançó, uns tios que quan tenen els anys 90 el que tocaven ho convertíem en mort. Però, no sé, ostres, quina lletra més xunga per fer quan tens 16 anys.

Així que aguanten, perquè realment se preocupen, al final seran els únics que quedaran. Però quan t'ho facis bé i comencin a perdre cabells, ja tenim referència a Calvus, ja m'estàs... Hanson aquests no m'agradava gaire. Quan tornis bé i comencis a perdre cabells, me'n pots dir en aquí l'importarà, me'n pots dir en aquí l'importarà, who will care? I després ve l'estribillo que et sense lletra.

Després d'aquest estribillo d'un bop-bop, la següent estrofa diu: planta una llavor, planta una flor, planta una rosa, pots plantar qualsevol d'aquestes coses. Mira, i m'ha sortit una rima sense pensar, en la traducció simultània. Segueix plantant per saber quina d'elles creix. És un secret que ningú sap, és un secret que ningú sap. Bueno, pues una... El que te deia un poc de forma literal, ara te diu en forma de metàfora.

En un bop se n'han anat, en un bop ja no estan aquí. En un bop se n'han anat, en un bop no estan aquí. Fins que perds els cabells, però no t'importa. No sé jo si aquí està mal escrit aquesta lletra o aquí vol dir perdes cap, perquè pot ser que també digui això, hi ha gent traduït malament la lletra, però no sé quina mania treure's que perdes cabells, de lots aquests, però bueno, no sé. I res, xicos, ja ho tindríem, eh? Vull dir, fins al final, tot és un bo per amunt, un bo per avall, me sembla. Abans hi ha més lletra?

I bueno, aquí va repetint aquest motiu de m'ho pots dir? No, perquè no ho saps. M'ho pots dir? Dius que sí, però no ho saps. Serà una margarida, una rosa? Serà una flor? Quina casta de flor creixerà? M'ho pots dir? O sigui, m'ho pots dir, però no ho saps. Bueno, aquest tipus de repetició és del mateix tema, i un va per amunt i un va per avall, i ja s'acabaria la cançó. Jo vos deixo amb aquesta cançó que he sentit milions de vegades, i no tens de sentir una altra vegada més. Me'n vaig a fer una cosa important que he de fer, i vos deixo amb aquest un bon fins al final. Ja som en Pedro, les belles melodies, terribles històries de Ràdio Far. Espero que vos hagi agradat i mos escoltam molt prest. Fins una altra.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar,

señor. I ven en pau, ens ha deixat el porc. Diuen que demà en veu més bo i cap al sac ens donarà.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de Camegua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la treguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més. Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en Anito de Pinyata Pinyol, que és un grup que, com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu, pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, de ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuamala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

porque mires cap enrere. Sort que en moments amagats, com la tendresa de l'hivern,

despentinant els records que et graten el cor.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Si heu escoltat l'especial sobre la mà tancada o heu vingut a qualcuna de les presentacions que he fet de la meva novel·la, sabreu que un dels escriptors que sempre anomen com un dels meus referents és Charles Bukowski. I de fet, el darrer capítol de la primera temporada està dedicat a ell i a la seva novel·la Hollywood. Sent sincer, me fa un poc de cosa anomenar aquest referent perquè Bukowski és un d'aquests autors que fa ràbia, no? Supos que per la seva senzillesa d'imitació, encara que això, imitar qualcú, no és fàcil. A nivell pictòric, és com dir que el teu referent és Basquiat. Però no me n'amac. Això Bukowski m'agrada molt, sobretot la seva poesia. Bukowski s'ha etiquetat dins el corrent de realisme brut, però sabríeu anomenar un altre autor dins d'aquesta corrent? Avui vos duc un altre d'aquests autors, encara que per ell i altres sempre una etiqueta més específica, gòtic del sud, que no és exactament realisme brut, però estilísticament aquest autor s'hi podria inscriure perfectament amb una novel·la que qualificaré d'estranya. No per argument, ni per estructura, ni per elements emprats, perquè estem ratllant de realisme, sinó per on està ambientada, que ja ho veurem. Dedicam aquest capítol a Cos, de Harry Crews. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca Freak.

I comencem amb aquesta Eye of the Tiger, l'ull del tigre, de Survivor. Una cançó que convida a moure's cos, una cançó de gimnàs que me recorda en Rocky de Stallone. I alhora, la seva lletra també m'ho serveix per introduir que alguns temes d'aquesta novel·la. La lluita per la supervivència i la recerca de la glòria. Cos parteix del sud dels Estats Units, una de les regions més importants del país, caracteritzada per una ruralitat extrema i blanca, de grans desigualtats racials i on la memòria de l'esclavitud perviu. També per l'alienació de les classes socials més baixes i de les minories, pel sentiment d'inferioritat respecte al nord a causa de la guerra civil, per l'analfabetisme, per la violència, per el fanatisme religiós, una societat asfixiada per les drogues, l'alcohol, l'heroïna i per l'absència d'esperances. Estem ratllant de la white trash, es fem la porqueria, la brutícia, l'escòria blanca. Crec que no fa falta seguir. Tots i totes tenim una imatge bastant clara a lo que m'estic referint. I en aquest ambient decadent trobam la nostra protagonista, una jove secretària d'un gimnàs, qui, per fugir d'aquest món tòxic, malaltís, desesperant i desesperat, ho aposta tot a la glòria de guanyar el certamen més important de culturisme, equivalent a selecció de Miss Món o Miss Univers. Però el seu somni s'embestirà amb l'aparició de la seva família, que qualificarem de grotesca com a poc. És aquí on radica la meva estranyesa. Una novel·la ambientada en el món d'esculturisme pot ser interessant? Anem a esbrinar-ho.

durant aquestes temporades. Hem insistit molt en la importància dels començaments. Aquesta novel·la té una de les escenes més brutals, salvatges i fins i tot polèmiques que he llegit mai. El certamen està a punt de començar, però per poder inscriure's en ell s'ha de tenir un pes determinat que la nostra protagonista no té. Li sobren un parell de quilos o treballa no tant. El seu entrenador li dona una solució. Pren-t'ho com una sessió d'entrenament, va dir en Russell. M'ho va dir un amic, en Duffy Dieter, i he acabat per creure'l. Follar no és més que una altra sessió d'entrenament. Russell, jo... Ell la va sacsejar, no de forma violenta, però tampoc amb tendresa. No ratllis, escolta. Has de posar tot el teu cor en això. El teu cor. Tu has de treballar. Vols aigua? Vols llepar un agradable i fresc glaçó de gel? Idò, aquí és on tu has de guanyar. Guanyar-t'ho aquí o no ho obtindràs. I així, allí mateix, en l'asfixiant habitació de l'hotel Blue Flamingo, en el centre mateix de Miami Beach, es va iniciar una dansa extravagant per un decilitre d'aigua. Una ofensiva violent plena de floritures i retorciments que va fer que el cap de Nashiril retrunyís com un campanar. Russell la va manipular amb la mateixa facilitat amb la que hagués manipulat una fieta sense deixar d'exhortar-la. Treballa tu, maleïda sigui, treballa tu! Podeu imaginar com de desesperada d'estar una persona, una dona, per acceptar tenir sexe amb una altra, per tal de fugir del forat on està ficada? Com de podrit, degradat i malparit que és el món en el que viu? Perquè aquest món és el que trobarem a cos. Malaltís, irracional, grotesc, amb el que podem ratllar de poètica del grotesc. I aquest món no té res a veure amb el gran somni americà, si no és més bé el mal son americà. Un món ple de personatges que revelen els aspectes obscurs de les profunditats de l'ànima humana, d'actituds morals ambivalents, com aquest entrenador en aquesta escena, sexualitat mal entesa o personatges erràtics, exagerats o ridículs, que no fan més que expressar aquesta absoluta desesperança. Anem a veure un exemple d'aquest grotesc en la descripció d'un d'aquests personatges que, amb el seu nom, ja ho diu tot. Quan el motor va complir 12 anys, ja tenia quasi tot el pèl que arribaria a desenvolupar i en moltes ocasions, totalment en contra dels seus desitjos i causant-li un gran dolor, ella, sa mare, l'observava treballar a sa granja amb una camisa i li sobrevenia el següent pensament, completament format i irresistible. Camina, ratlla i sagna com un fiat, però si no és una bolla de pèl, que baixi Déu i ho vegi. L'únic inconvenient era que sa seva mare no suportava sa idea de tocar-lo. Però, sent tan bona mare com ho era, va mantenir el secret i mai ho va revelar. El gòtic del sud deriva de la ficció gòtica, narracions on predominen elements estranys, de misteri, sobrenaturals o de terror, destacant aspectes medievals, macabres, mòrbids o grotescs. Tot i que en l'actualitat encara s'escriuen relats d'aquest tipus, òbviament també existeix aquesta línia de la que ja hem ratllat, que descriu aquest món desesperançat que sembla no tenir escapatòria. I una altra obvietat és que hi ha tants estils com a autors. En aquest cas, Crews té un estil molt directe i cru, àgil, dinàmic i enèrgic,
on predominen els col·loquialismes, el dialecte recnec, literalment coll vermell, per estar cara en el sol, fent referència a aquest estereotipus d'homo blanc, de sud i interior, amb pocs ingressos i etcètres. Amb un to obscur i amarg, en el que destaca aquest grotesc, com ja hem dit, però en el que també trobam molt d'humor, descripcions de sa bellesa i reflexions profundes sobre sa boja i absurda desesperació de fiar sa vida sencera a una única carta. En el triomf de sa glòria per elevar-se per sobre sa rutina i sa vulgaritat. Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de sa pell, però no va acabar de fer-ho, perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En sa part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de na Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per sa sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en sa presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món. Cos, de Harry Crews, exemple d'escriptura de salvació personal. Si no s'hagués posat a escriure, segurament l'haurien trobat mort a sa cuneta de qualque carretera perduda. És una novel·la que fa envestir dos mons extrems, el d'esculturisme i el d'aquests ignorants de coll cremat, amb violència i duresa, per ratllar de societat de consum, de sa cultura i tirania de sa bellesa i, com no, de sa mentida del somni americà. Una novel·la també controvertida, descoratjadora, que te fot una cosa en els genitals per posar-te de genolls, perquè deixis de fixar els ulls en el cel daurat de sa glòria. No hi ha glòria en aquest món. Que desvela els aspectes més sòrdids de sa ànima humana, mos mostra sa veritat incòmoda. Com va dir Crews a sa seva darrera entrevista, mira, si la teva intenció és escriure sobre sa tendresa, sa llum i tota aquesta merda, millor que trobis feina en el Hallmark.

I fins aquí el capítol d'avui. Acabarem amb un altre consell que va donar Crius en els seus alumnes d'escriptura a la Universitat de Florida. Si vos voleu dedicar a això d'escriure, per l'amor de Déu, tractau de fer-ho de manera despoada. Tractau d'escriure la veritat. Tractau de ficar-vos davall de tota la impostura, de totes les excuses, de totes les mentides que vos han estat contant. I no demaneu disculpes. Així que, si m'estàs escoltant i escrius, ja ho saps. A fer caure totes les mentides que se m'us han contat. I com que hem estat ratllant de gimnasos, i encara que jo no som gaire fan d'ells, fer un poc d'exercici està bé. Només un poc, que jo ja som vell. I mos anem a moure amb aquesta Hey Boy, Hey Girl de Chemical Brothers. Fins la setmana que ve, en el que tindrem aquest capítol diferent, en el que mostrarem la recepta per ser el millor poeta del món, però amb la que ningú t'entendrà, ni tan sols la puntuació. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos veiem a les paraules escrites. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava la llibreria de Camewa i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català, editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·lor per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car, de Joan Porcel, Amílcar, de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.